0: Major, d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir-se

0: σου, d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir-se

0: Imagina Radio.
1: Vuela, vuela. No te hace falta equipaje.
0: Els números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Radio.
2: La millor música.
0: Per sentir.

0: Imagina Radio.
1: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són.

0: d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir.

0: Rojo, d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir

0: Radio. Els números 1 d'avui i d'ahir. Imagina Radio.
1: La millor música
0: per sentir-se

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: És or en estat líquid. Or pel seu color, pel seu aroma i or per a la salut. És equilibrat i l'essència de la dieta mediterrània. Iberolei, l'oli d'oliva verge extra de la cooperativa Montebre de Santa Bàrbara. Iberolei, l'oli afruitat per consumir en cru. Amb denominació d'origen protegida Baix Ebre Montsià.
2: Vols un polo?
3: Esclar, de maluixa.
2: No, home, no. Parlo del Volkswagen Polo. Amb canvi automàtic, sostre solar i preparat perquè gaudeixis de l'estiu com mai.
3: Ah, aquest sí que m'agrada.
2: Aquest estiu estrena Volkswagen Polo amb unes condicions espectaculars només a Volkswagen Mercamotor Tortosa. No esperis més. Vine, prova'l i emporta-te'l abans que s'acabin les unitats. Volkswagen Mercamotor Tortosa. El teu Polo t'està esperant.
4: L'amor per la natura es demostra cuidant, regant i també reciclant. Ara, Estil, t'ho posem molt fàcil. Vine amb les teves piles o bateries usades a la teva botiga especialista Estil i les reciclem amb Ecopiles. I a més, t'emportes un regal segur. Recicla amb Estil i dona vida a la natura. T'esperem a
5: Primitivo Conesa, carretera antiga de Xerta sense número, Jesús, Tortosa. Telèfon 977 50 26 64. Visita'ns a primitivoconesa.com.
6: Horta de Sant Joan s'omple de música amb Crepuscle, cicle de concerts al convent. Dissabte 1 d'agost, al convent de Sant Salvador, a les 9 de la nit, concert a càrrec d'Anna Dovella i Eugeni Muriel. Preu de l'entrada 5 euros, gratuït amb l'abonament de festes 2026. Venda anticipada de dilluns a divendres a les oficines de l'Ajuntament. Caps de setmana al punt d'informació. Crepuscle, cicle de concerts al convent d'Horta de Sant Joan.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Obrir l'aixeta és un gest quotidià. És fàcil, però abans que l'aigua arribi a casa teva, recorre quilòmetres d'enginyeria i 1000 controls de qualitat. Al Consorci d'Aigües de Tarragona et convidem a conèixer el procés de captació, tractament i distribució. Un viatge fascinant des del riu fins a casa. Vine amb la teva escola o grup, reserva una visita gratuïta a la nostra web i aprèn com funciona l'enginyeria que mou el nostre territori. Consorci d'Aigües de Tarragona, la xarxa que ens uneix.
2: El divendres 31 de juliol t'espera la nit més bèstia de l'estiu. Arriba el 37è Rock de Festa Major de la Fatarella. Viu els directes d'Auxili, Escatarella i la Gresca de Cash Leaves fins a les 7 del matí. No hi faltis. Entrades a Ebre, Tiquet i a Guixeta. Amb el suport de l'Ajuntament de la Fatarella, la Diputació de Tarragona i el Departament de Cultura.
3: El lifting de cuixes, natges i braços millora la teva apariència i la teva autoestima. Abans de decidir-te, has de revisar amb el cirurgià plàstic quines són les teves expectatives de millora.
4: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
3: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparis.com.
5: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre la Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa, un espai renovat i obert a tothom, amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
0: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: L'energia del nou Toyota Yaris Hybrid és silenciosa quan explores els carrers de la teva ciutat en mode elèctric i dinàmica quan et permet assolir una potència de fins a 130 cavalls. Nou Toyota Yaris Hybrid, l'híbrid que t'omple d'energia. Més informació a toyota.es.
2: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autofòrum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
3: Busques el millor pla d'aquest estiu? Apunta! Del 31 de juliol al 2 d'agost arriba la Nama Experience Market a Rossell. 3 dies de mercat, food trucks, show cooking i activitats. Vine amb família, amics o amb parella i gaudeix d'un entorn únic a plena natura. I a l'escenari, la millor música amb Cat Versiono, Los Chicos, Guillem Mayo, Aurins i el grup revelació del moment, Siderland. A Nama Experience Market, moments que fan estiu.
4: La vida son moments y al Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina i, de fons, el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
5: Rebaixes brutals a Mi Electro Mover Hogar. Smart TV Samsung QLED de 75 polzades, 669 euros. Frigo de dues portes, 209 euros. Rentadora de 10 quilos, 299 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 329 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Mover Hogar, 70 anys servint-te, per alguna cosa serà.
6: Imagina Ràdio.

0: d'ahir i d'avui.
1: Todas las promesas de mi amor se irán contigo.
0: Imagina Ràdio.
2: La millor música.
0: Per sentir-se bé.
3: Imagina.
2: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
4: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
5: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim tres menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, lo Bistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i lo Bistró del Delta. A Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
4: Si ets professional de la construcció a materials Gisbert, tenim l'experiència, les eines i els materials. Sempre amb estoc i amb càrrega ràpida. Som especialistes en paleteria, tabiqueria seca, ferreteria i interiorisme. T'oferim una àmplia gamma de morters tècnics, sistemes d'impermeabilització, ceràmiques, perfileria i aïllaments. I recorda, t'ho portem on necessitis amb els nostres camions grua. Visita'ns a materialsgisbert.com. La qualitat i el servei amb les millors condicions. Materials Gisbert, el teu magatzem per la construcció. Estem a Tortosa i Vilaseca.
6: Quan tinc tos, la mama em dona mel Rossend Margalef.
7: Avi ve de donar per ser molt fort.
8: A Rossend Margalef, tot el nostre món gira al voltant de la mel i els derivats. Més de 15 varietats de mel natural d'origen nacional. A més de cremes, xampús, sabons, espelmes, caramels, gelella reial, pròpolis, xarops. Per als professionals, disposem de material apícola per treballar el rusc i la mel. Visita'ns. Estem al Perelló. Polígon industrial Pla de Solans, parcel·la 21. O al lloc web apirossend.com.
9: Rossend Margalef, la mel de casa.
10: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi, tu, de pim-pam, emporta't un Seat. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un Seat amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte, right now.
2: No esperis més i vine a veure l'Autoesteller, a Vinaròs i Tortosa.
3: Renovar el bany és renovar la manera de viure'l.
4: A Vic Magmajor t'ho posem fàcil.
3: Mobles, lavabos, espills, dutxes, sanitaris, ceràmica, paviments i revestiments.
4: Tot el que imagines al millor preu.
3: Vic Magmajor.
4: Amposta i Tortosa. Inspira't, renova i gaudix.
5: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
6: A l'estiu és moment d'aprofitar el temps. Capbussar-se a la piscina, xalar a les festes majors i anar a autoescoles Montessor, inscriure't, estudiar online i aprofitar l'estiu per a presentar-te a l'examen teòric a finals d'agost. Informa't a autoescoles Montessor a Amposta o a Tortosa a Remolins o Ferreries. També al lloc web autoescolesmontessor.com. Autoescoles Montessor. La teva seguretat és la nostra prioritat.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: A Palomo Consultors tenim àrea laboral, fiscal, comptable, jurídica, recursos humans i selecció de personal. Àrea de formació, consultoria estratègica, empresarial i servei integral d'igualtat. A Palomo Consultors t'oferim professionalitat, rigor, ètica, innovació, proximitat i recerca de l'excel·lència. L'únic que et falta és conèixer els professionals que conformem Palomo Consultors. Entra al web palomo.net o truca al 977 44 90 33.
2: Ajuda, reflexió, pausa, calma. Perquè hi ha moments en què tot s'atura. Moments en què necessitem sentir-nos escoltats, compresos i acompanyats. Per això, des del projecte social de RIMSA, impulsem grups gratuïts d'acompanyament al dol. Un espai segur on compartir, trobar suport i sentir-te acompanyat. RIMSA, al teu costat quan més ho necessites. Troba'n més informació a rimsamemorial.com.
3: Aquest cap de setmana viu la tradició al 23è Racó dels Artesans. La Fira de les Fibres Vegetals de Mas de Barberans. Tallers gratuïts, paradetes, demostracions en directe, jocs en família, artesans de fibres vegetals, exposicions, excursions guiades al Museu de la Pauma i música en viu. 1 i 2 d'agost, al Mas de Barberans, Racó dels Artesans. Més info a museudelapauma.cat.
4: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom. Amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.

0: Són les 9.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bon dia. El govern destina 2 milions d'euros per adquirir i enderrocar les cases del barranc del Llop d'Alcanar. Els habitatges, construïts en sòl urbà, es troben en zona d'alt risc d'inundació i afectació per riuades. De fet, les inundacions del 2021 i 2023, així com les pluges torrencials del passat mes d'octubre, van evidenciar este risc. Amb esta subvenció, s'avançarà en la transformació urbanística i ambiental de l'entorn del barranc del Llop, on també es recuperaran espais naturals i es millorarà la seguretat de la població que viu a la zona. El Baix Ebre promou la Via Verda com a punt d'observació de l'eclipsi solar. El Consell Comarcal ha identificat, juntament amb l'Associació Astronòmica Estar Ebre, dos trams especialment adequats per seguir el fenomen gràcies a la bona orientació, l'amplitud visual i el fàcil accés. La iniciativa convida a arribar-hi a peu o en bicicleta, fomentant una mobilitat més sostenible i aprofitant l'ocasió per descobrir l'entorn natural de la comarca. El Consell recorda també que serà imprescindible observar el sol amb ulleres homologades i seguir les recomanacions de seguretat. I en agenda, Ebre Art i Patrimoni torna amb Fils Nòmades, un tapís col·lectiu que recorrerà les Terres de l'Ebre. La iniciativa arrencarà este dissabte 1 d'agost i fins al 18 d'octubre recorrerà 13 municipis de les Terres de l'Ebre convertint espais patrimonials i culturals en escenaris d'un procés creatiu compartit. El projecte central serà la confecció d'un gran tapís a càrrec de les artistes tèxtils Andrea Ayala Closa, Joana Casamília i Martina Manya Vintró, que incorporarà materials vinculats al territori com la palma, antigues xarxes de pesca o aigua dels rius Ebre i Sénia. El recorregut culminarà al Museu de les Terres de l'Ebre a Amposta amb la presentació de l'obra acabada.
3: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
4: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo. Les Ray-Ban, Zadig & Voltaire, Furla, Yalea, Tou, Silhouette i Evil Eyes.
3: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crash canvia de ril.
4: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69, Tortosa.
3: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
1: Imagina Ràdio.
5: Les clíniques dentals Ebre Clínic Tortosa, Montsià, Amposta i Azahar Vinaròs t'ofereixen el temps.
2: I pel que fa al temps, avui dimecres ens hem despertat amb un cel serè que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures seran lleugerament més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 18 i 23 graus, mentre que les màximes arribaran als 30, 34 i 36 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia.
6: Ei, què et passa? Fas mala cara.
7: No me'n parlis, no estic d'humor. Estic de vacances i tinc un mal de queixals horrorós.
6: Jo tinc la solució. A Clínica Dental Ebre Clínic, a l'Avinguda Catalunya 28 de Tortosa. A Clínica Dental Montsià, a l'Avinguda La Ràpita 197 d'Amposta. I a Clínica Dental Azahar, plaça 3 Reis 22 de Vinaròs. Saben que el dolor dental no fa vacances. Per això estan oberts tot l'estiu. Truca'ls, t'agafaran d'urgència.
7: M'has salvat la vida.
1: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
5: A Fusteria Rupérez som fabricants i ho fem a mida. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu i t'oferim la cançó en català.

0: Vols renovar la teva llar? A Fusteria Rupérez fabriquem a mida cuines, armaris, mobles, tot amb materials de primera qualitat per a particulars i empreses, per a que cada espai sigui còmode, acollidor i funcional. També parquet amb diferents acabats per donar-li a la teva llar un toc únic i diferent. T'ho estàs pensant? Passa per les nostres instal·lacions al polígon de Ferreries Tortosa. Truca'ns al 977 50 15 20 o visita rupérez.es. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu.
1: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Reciclatge Forés. Servei de lloguer de contenidors, transport i gestió de tot tipus de residus, tant per particulars com per empreses. Paguem al moment per la ferralla, metalls, coures, aluminis. Si vols donar de baixa el teu vehicle, a Reciclatge Forés som centre homologat per la DGT. I al centre del polígon de Campredó, servei de lloguer de magatzems vigilats, espais per estacionar i hivernar caravanes, remolcs, embarcacions, camions i tràilers. Informa't al 977 511 493.
2: Fetzini esdeveniments i carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fetzini. 977 70 12 57. Fetzini.net.
3: Quan tinc tos, la mama em dona mel Rossend Margalef.
4: Avi, m'he de donar per ser molt fort.
5: A Rossend Margalef, tot el nostre món gira al voltant de la mel i els derivats. Més de 15 varietats de mel natural d'origen nacional. A més de cremes, xampús, sabons, espelmes, caramels, gelella reial, pròpolis, xarops... Per als professionals, disposem de material apícola per treballar el rusc i la mel. Visita'ns. Estem al Perelló. Polígon industrial Pla de Solans, parcel·la 21. O al lloc web apirossend.com.
6: Rossend Margalef, la mel de casa.
7: Imagina. Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio.
1: A partir d'ara, 30 minuts sense pausa, sense interrupcions. La millor música.

0: Són les 10. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. El govern destina 2 milions d'euros per adquirir i enderrocar les cases del barranc del Llop d'Alcanar. Els habitatges construïts en sòl urbà es troben en zona d'alt risc d'inundació i afectació per riuades. De fet, les inundacions del 2021 i 2023, així com les pluges torrencials del passat mes d'octubre, van evidenciar este risc. Amb esta subvenció, s'avançarà en la transformació urbanística i ambiental de l'entorn del barranc del Llop, on també es recuperaran espais naturals i es millorarà la seguretat de la població que viu a la zona. El Baix Ebre promou la Via Verda com a punt d'observació de l'eclipsi solar. El Consell Comarcal ha identificat, juntament amb l'Associació Astronòmica Estar Ebre, dos trams especialment adequats per seguir el fenomen gràcies a la bona orientació, l'amplitud visual i el fàcil accés. La iniciativa convida a arribar-hi a peu o en bicicleta, fomentant una mobilitat més sostenible i aprofitant l'ocasió per descobrir l'entorn natural de la comarca. El Consell recorda també que serà imprescindible observar el sol amb ulleres homologades i seguir les recomanacions de seguretat. I en agenda, Ebre Art i Patrimoni torna amb Fils Nòmades, un tapís col·lectiu que recorrerà les Terres de l'Ebre. La iniciativa arrencarà este dissabte 1 d'agost i fins al 18 d'octubre recorrerà 13 municipis de les Terres de l'Ebre convertint espais patrimonials i culturals en escenaris d'un procés creatiu compartit. El projecte central serà la confecció d'un gran tapís a càrrec de les artistes tèxtils Andrea Ayala Closa, Joana Casamília i Martina Manya Vintró, que incorporarà materials vinculats al territori com la palma, antigues xarxes de pesca o aigua dels rius Ebre i Sénia. El recorregut culminarà al Museu de les Terres de l'Ebre a Amposta amb la presentació de l'obra acabada.
2: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
3: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
4: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
3: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
4: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
0: Imagina Ràdio. Repsol t'ofereix el temps.
1: I pel que fa al temps, avui dimecres ens hem despertat amb un cel serè que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures seran lleugerament més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 18 i 23 graus, mentre que les màximes arribaran als 30, 34 i 36 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia.
2: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
3: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
4: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
3: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
4: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
0: Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio. D'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
5: La millor música
4: per sentir

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Aquest cap de setmana viu la tradició al 23è Racó dels Artesans, la Fira de les Fibres Vegetals de Mas de Barberans. Tallers gratuïts, paradetes, demostracions en directe, jocs en família, artesans de fibres vegetals, exposicions, excursions guiades al Museu de la Pauma i música en viu. 1 i 2 d'agost, al Mas de Barberans, Racó dels Artesans. Més info a museudelapauma.cat.
2: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom. Amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
3: L'amor per la natura es demostra cuidant, regant i també reciclant. Ara, Estil, t'ho posem molt fàcil. Vine amb les teves piles o bateries usades a la teva botiga especialista Estil i les reciclem amb Ecopiles. I a més, t'emportes un regal segur. Recicla amb Estil i dona vida a la natura. T'esperem a
4: Primitivo Conesa, carretera antiga de Xerta sense número, Jesús, Tortosa. Telèfon 977 50 26 64. Visita'ns a primitivoconesa.com.
5: La vida són moments i a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina i, de fons, el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.

0: Són les 11.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bon dia. El govern destina 2 milions d'euros per adquirir i enderrocar les cases del barranc del Llop d'Alcanar. Els habitatges construïts en sòl urbà es troben en zona d'alt risc d'inundació i afectació per riuades. De fet, les inundacions del 2021 i 2023, així com les pluges torrencials del passat mes d'octubre, van evidenciar este risc. Amb esta subvenció, s'avançarà en la transformació urbanística i ambiental de l'entorn del barranc del Llop, on també es recuperaran espais naturals i es millorarà la seguretat de la població que viu a la zona. El Baix Ebre promou la Via Verda com a punt d'observació de l'eclipsi solar. El Consell Comarcal ha identificat, juntament amb l'Associació Astronòmica Estar Ebre, dos trams especialment adequats per seguir el fenomen gràcies a la bona orientació, l'amplitud visual i el fàcil accés. La iniciativa convida a arribar-hi a peu o en bicicleta, fomentant una mobilitat més sostenible i aprofitant l'ocasió per descobrir l'entorn natural de la comarca. El Consell recorda també que serà imprescindible observar el sol amb ulleres homologades i seguir les recomanacions de seguretat. I en agenda, Ebre Art i Patrimoni torna amb Fils Nòmades, un tapís col·lectiu que recorrerà les Terres de l'Ebre. La iniciativa arrencarà este dissabte 1 d'agost i fins al 18 d'octubre recorrerà 13 municipis de les Terres de l'Ebre convertint espais patrimonials i culturals en escenaris d'un procés creatiu compartit. El projecte central serà la confecció d'un gran tapís a càrrec de les artistes tèxtils Andrea Ayala Closa, Joana Casamília i Martina Manya Vintró, que incorporarà materials vinculats al territori com la palma, antigues xarxes de pesca o aigua dels rius Ebre i Sénia. El recorregut culminarà al Museu de les Terres de l'Ebre a Amposta amb la presentació de l'obra acabada. I pel que fa al temps, avui dimecres ens hem despertat amb un cel serè que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures seran lleugerament més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 18 i 23 graus, mentre que les màximes arribaran als 30, 34 i 36 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
1: Imagina Radio. Imagina.

0: кажу.
1: Давай і дай. Imagina Radio.
2: La millor música.
1: Per sentir.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Horta de Sant Joan s'omple de música amb Crepuscle, cicle de concerts al convent. Dissabte 1 d'agost, al convent de Sant Salvador, a les 9 de la nit, concert a càrrec d'Anna Tovella i Eugeni Muriel. Preu de l'entrada 5 euros, gratuït amb l'abonament de festes 2026. Venda anticipada de dilluns a divendres a les oficines de l'Ajuntament. Caps de setmana al punt d'informació. Crepuscle, cicle de concerts al convent d'Horta de Sant Joan.
2: Els olis de la denominació d'origen del Baix Ebre Montsià són el resultat d'una tradició mil·lenària i d'un territori únic.
3: Elaborats amb varietats autòctones com la morruda, la sevillenca i la farga, ofereixen un sabor equilibrat i autèntic que enriqueix qualsevol plat.
2: Oli denominació d'origen protegida. Oli del Baix Ebre Montsià.
3: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
2: Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027.
3: Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
4: Si quan penses en reformes et sona així...
5: Obres, obres, obres!
4: És perquè encara no coneixes We Obres. A We Obres ens encarreguem de tot. Des de feines de paleta fins a instal·lacions d'electricitat, fontaneria i climatització. Tant per la teva llar com per al teu negoci, gestionem cada detall amb una excel·lent relació qualitat-preu. I tant les obres com el manteniment el realitzem amb el nostre propi equip. WeObres.com. We Obres. Construïm els teus somnis.
6: Imagina Radio. Imagina
7: Radio. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Són les 12. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. Les Terres de l'Ebre s'oposen al Plater i reclamen un reequilibri territorial en la implantació de renovables. Representants institucionals, entitats i sectors econòmics es van concentrar ahir dimarts a Miravet, coincidint amb la recta final del termini per presentar al·legacions al Pla Territorial Sectorial per a la implantació de les energies renovables. Durant l'acte, l'alcalde de Miravet, Miquel Morales, va demanar al govern que tingui en compte el territori en el desenvolupament del Plater i va defensar un repartiment més equilibrat dels projectes, recordant que les Terres de l'Ebre ja assumeix una part molt important de la producció energètica del país. La Diputació de Tarragona destina 5 milions d'euros per desplegar la fibra òptica en 4 municipis ebrencs. Les obres s'executaran l'any 2027 amb un total de 37 quilòmetres en carreteres que es dirigeixen a Mas de Barberans, Tivenys, La Fatarella i Vítem. Les obres consisteixen en la construcció d'una microrasa fora de la calçada on s'instal·len 10 conductes per al desplegament de fibra òptica per part d'operadors públics o privats. Els 37 quilòmetres afectats se sumaran als 40 que ja compten amb aquesta infraestructura a les Terres de l'Ebre. Els castellers de Tortosa carreguen el primer 3 de 7. La colla castellera continua avançant en una temporada marcada pel treball, els assajos i per la incorporació de noves estructures al seu repertori. En la diada celebrada a la Pineda, van aconseguir coronar el 3 de 7 després de mesos de preparació. La construcció no es va poder descarregar, ja que va cedir durant el descens després de l'aleta de l'Enxaneta, però va quedar carregada. La jornada també va deixar la primera descarregada del 5 de 6 per part dels Grana. I pel que fa al temps, avui dimecres estem tenint un cel serè que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures són lleugerament més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 18 i 23 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 30 graus a Freginals, 34 a Villalba dels Arcs i 36 graus a Paüls i Camarles. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Horta de Sant Joan s'omple de música amb Crepuscle, cicle de concerts al convent. Dissabte 1 d'agost, al convent de Sant Salvador, a les 9 de la nit, concert a càrrec d'Anna Tovella i Eugeni Muriel. Preu de l'entrada 5 euros, gratuït amb l'abonament de festes 2026. Venda anticipada de dilluns a divendres a les oficines de l'Ajuntament. Caps de setmana al punt d'informació. Crepuscle, cicle de concerts al convent d'Horta de Sant Joan.
2: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
3: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo. Les Ray-Ban, Zadikan Voltaire, Furla, Yalea, Tou, Silhouette i Evil Eyes.
2: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crash canvia de ril.
3: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
2: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
4: Imagina't una llar plena de llum, on el silenci es converteix en pau i cada estança respira confort. Amb IDM Sánchez i les finestres d'alumini Calany, això deixa de ser un somni per ser la teva realitat. Estalvi energètic, disseny elegant i minimalista amb fins a 10 anys de garantia. Troba'ns al carrer Argentina 1 de Tortosa o truca al 671-84-0077. Amb IDM Sánchez, distribuïdor expert Calany, deixa que la llum envaeixi la teva llar.
5: Ajuda, reflexió, pausa, calma. Perquè hi ha moments en què tot s'atura. Moments en què necessitem sentir-nos escoltats, compresos i acompanyats. Per això, des del projecte social de RIMSA, impulsem grups gratuïts d'acompanyament al dol. Un espai segur on compartir, trobar suport i sentir-te acompanyat. RIMSA, al teu costat quan més ho necessites. Troben més informació a rimsamemorial.com.
6: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel restaurant L'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta restaurant i l'Obistró del Delta. A Poble Nou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalcadirdelta.com.
7: Imagina Ràdio. Els números 1 d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
0: La millor música
7: per sentir-se

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Busques el millor pla d'aquest estiu? Apunta. Del 31 de juliol al 2 d'agost arriba la NAM Experience Market a Rossell. 3 dies de mercat, food trucks, show cooking i activitats. Vine amb família, amics o amb parella i gaudeix d'un entorn únic a plena natura. I a l'escenari, la millor música amb Cat Versiono, Los Chicos, Guillem Mayo, Aurins i el grup revelació del moment, Siderland. A NAM Experience Market, moments que fan estiu.
2: Fatzini esdeveniments i carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
3: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy complé a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
4: El divendres 31 de juliol t'espera la nit més bèstia de l'estiu. Arriba el 37è Rock de Festa Major de la Fatarella. Viu els directes d'Auxili, Escatarella i la Gresca de Cash Leaves fins a les 7 del matí. No hi faltis. Entrades a Ebre Ticket i a Guixeta. Amb el suport de l'Ajuntament de la Fatarella, la Diputació de Tarragona i el Departament de Cultura.
5: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom. Amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.

0: es la una. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. Les Terres de l'Ebre s'oposen al Pla Ter i reclamen un reequilibri territorial en la implantació de renovables. Representants institucionals, entitats i sectors econòmics es van concentrar ahir dimarts a Miravet, coincidint amb la recta final del termini per presentar al·legacions al Pla Territorial Sectorial per a la implantació de les energies renovables. Durant l'acte, l'alcalde de Miravet, Miquel Morales, va demanar al govern que tingui en compte el territori en el desenvolupament del Pla Ter i va defensar un repartiment més equilibrat dels projectes, recordant que les Terres de l'Ebre ja assumeix una part molt important de la producció energètica del país. La Diputació de Tarragona destina 5 milions d'euros per desplegar la fibra òptica en 4 municipis ebrencs. Les obres s'executaran l'any 2027 amb un total de 37 quilòmetres en carreteres que es dirigeixen a Mas de Barberans, Tivenys, La Fatarella i Vítem. Les obres consisteixen en la construcció d'una microrasa fora de la calçada on s'instal·len 10 conductes per al desplegament de fibra òptica per part d'operadors públics o privats. Els 37 quilòmetres afectats se sumaran als 40 que ja compten amb aquesta infraestructura a les Terres de l'Ebre. Els castellers de Tortosa carreguen el primer 3 de 7. La colla castellera continua avançant en una temporada marcada pel treball, els assajos i per la incorporació de noves estructures al seu repertori. En la diada celebrada a la Pineda, van aconseguir coronar el 3 de 7 després de mesos de preparació. La construcció no es va poder descarregar, ja que va cedir durant el descens després de l'aleta de l'enxaneta, però va quedar carregada. La jornada també va deixar la primera descarregada del 5 de 6 per part dels Grana. I pel que fa al temps, avui dimecres estem tenint un cel serè que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures són lleugerament més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 18 i 23 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 30 graus a Freginals, 34 a Villalba dels Arcs i 36 graus a Paüls i Camarles. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions.
4: La millor música per sentir-se bé.
2: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
2: Busques el millor pla d'aquest estiu? Apunta! Del 31 de juliol al 2 d'agost arriba la Nama Experience Market a Rossell. 3 dies de mercat, food trucks, show cooking i activitats. Vine amb família, amics o amb parella i gaudeix d'un entorn únic a plena natura. I a l'escenari, la millor música amb Cat Versiono, Los Chicos, Guillem Mayo, Aurins i el grup revelació del moment, Siderland. A Nama Experience Market, moments que fan estiu.
3: La vida son moments y al Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels...

0: Actualidad.
1: Imagina Radio. Els números 1 d'ahir i d'avui. I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu. Passar la vida amb tu, tu, tu, tu, tu. Imagina Radio.
0: La millor música.
1: Per sentir.

0: Són les 2. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. El govern aportarà 3 milions d'euros al projecte Somruralitat de les cooperatives Fites i Sant Isidre de la Fatarella. El finançament de la subvenció va a càrrec del Fons de Transició Nuclear i s'ha aprovat en el Consell Executiu d'ahir dimarts a proposta d'Empresa i Treball. El projecte promou un model integral de revitalització dels municipis rurals i es proposa crear un mínim de 14 nous llocs de treball vinculats a l'agricultura, 14 en l'àmbit de les cures i també la recuperació d'activitats comercials. També es vol inserir un mínim de 6 pastors i pastores i recuperar més de 50 hectàrees de cultius abandonats. Sol d'Ebre reobre una agrobotiga renovada que reivindica el cooperativisme i el producte del territori. La nova agrobotiga, ubicada a Tortosa, vol ser un punt de trobada entre productors i consumidors amb una aposta per donar visibilitat als aliments de proximitat i als petits elaboradors de les Terres de l'Ebre. El nou espai incorpora una imatge més moderna però manté l'essència d'una cooperativa amb dècades d'història vinculada al món agrari i als principals cultius del territori com l'olivera, els cítrics, les garrofes i les ametlles. Móra d'Ebre transforma una icònica fotografia de la Batalla de l'Ebre en un nou espai de memòria. La commemoració del 90è aniversari de l'inici de la Guerra Civil va servir el passat dissabte per inaugurar una nova escultura dedicada al conegut com a soldat del riu, inspirada en la fotografia que el fotoperiodista Hans Gutmann va captar durant la Batalla de l'Ebre. La peça, fruit d'un acurat treball de documentació històrica, vol recuperar la memòria dels combatents i reivindicar també la tasca dels fotoperiodistes que van documentar el conflicte. L'acte va incloure també el descobriment d'una placa en homenatge a la memòria, la llibertat, la pau i la convivència. I pel que fa al temps, avui dimecres estem tenint un cel serè que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures són lleugerament més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 18 i 23 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 30 graus a Freginals, 34 a Villalba dels Arcs i 36 graus a Paüls i Camarles. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom. Amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
2: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, d'assumi tu, de pim-pam, emporta't un Seat. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un Seat amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte, right now.
3: No esperis més i vine a veure l'Autoesteller a Vinaròs i Tortosa.
4: Aquest cap de setmana viu la tradició al 23è Racó dels Artesans, la Fira de les Fibres Vegetals de Mas de Barberans. Tallers gratuïts, paradetes, demostracions en directe, jocs en família, artesans de fibres vegetals, exposicions, excursions guiades al Museu de la Pauma i música en viu. 1 i 2 d'agost, al Mas de Barberans, Racó dels Artesans. Més info a museudelapauma.cat.
5: A l'estiu és moment d'aprofitar el temps. Capbussar-se a la piscina, xalar a les festes majors i anar a Autoescoles Montessó, inscriure't, estudiar online i aprofitar l'estiu per a presentar-te a l'examen teòric a finals d'agost. Informa't a Autoescoles Montessó a Amposta o a Tortosa, a Remolins o Ferreries. També al lloc web autoescolesmontessó.com. Autoescoles Montessó. La teva seguretat és la nostra prioritat.
6: Imagina Ràdio.
0: Imagina Ràdio.

0: Josu, d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música.
0: Per sentir

0: Són les 3. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. El govern aportarà 3 milions d'euros al projecte Somruralitat de les cooperatives Fites i Sant Isidre de la Fatarella. El finançament de la subvenció va a càrrec del Fons de Transició Nuclear i s'ha aprovat en el Consell Executiu d'ahir dimarts a proposta d'Empresa i Treball. El projecte promou un model integral de revitalització dels municipis rurals i es proposa crear un mínim de 14 nous llocs de treball vinculats a l'agricultura, 14 en l'àmbit de les cures i també la recuperació d'activitats comercials. També es vol inserir un mínim de 6 pastors i pastores i recuperar més de 50 hectàrees de cultius abandonats. Sol d'Ebre reobre una agrobotiga renovada que reivindica el cooperativisme i el producte del territori. La nova agrobotiga, ubicada a Tortosa, vol ser un punt de trobada entre productors i consumidors amb una aposta per donar visibilitat als aliments de proximitat i als petits elaboradors de les Terres de l'Ebre. El nou espai incorpora una imatge més moderna però manté l'essència d'una cooperativa amb dècades d'història vinculada al món agrari i als principals cultius del territori com l'olivera, els cítrics, les garrofes i les ametlles. Móra d'Ebre transforma una icònica fotografia de la Batalla de l'Ebre en un nou espai de memòria. La commemoració del 90è aniversari de l'inici de la Guerra Civil va servir el passat dissabte per inaugurar una nova escultura dedicada al conegut com a soldat del riu, inspirada en la fotografia que el fotoperiodista Hans Gutmann va captar durant la Batalla de l'Ebre. La peça, fruit d'un acurat treball de documentació històrica, vol recuperar la memòria dels combatents i reivindicar també la tasca dels fotoperiodistes que van documentar el conflicte. L'acte va incloure també el descobriment d'una placa en homenatge a la memòria, la llibertat, la pau i la convivència. I pel que fa al temps, avui dimecres estem tenint un cel serè que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures són lleugerament més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 18 i 23 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 30 graus a Freginals, 34 a Villalba dels Arcs i 36 graus a Paüls i Camarles. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda!
2: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
3: Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: A l'estiu és moment d'aprofitar el temps. Capbussar-se a la piscina, xalar a les festes majors i anar a Autoescoles Montessor, inscriure't, estudiar online i aprofitar l'estiu per a presentar-te a l'examen teòric a finals d'agost. Informa't a Autoescoles Montessor a Amposta o a Tortosa, a Remolins o Ferreries. També al lloc web autoescolesmontessor.com. Autoescoles Montessor. La teva seguretat és la nostra prioritat.
2: Clínica Terres de l'Ebre. Atenció sanitària propera, accessible i personalitzada per a mútues i particulars. Consultes externes, urgències, sala de parts, hospitalització, quiròfans, proves diagnòstiques i terapèutiques. Clínica Terres de l'Ebre. Telèfon 977-588-200. A Tortosa, sempre al teu servei.
3: L'amor per la natura es demostra cuidant, regant i també reciclant. Ara, Estil, t'ho posem molt fàcil. Vine amb les teves piles o bateries usades a la teva botiga especialista Estil i les reciclem amb Ecopiles. I a més, t'emportes un regal segur. Recicla amb Estil i dona vida a la natura. T'esperem a
4: Primitivo Conesa, carretera antiga de Xerta sense número, Jesús, Tortosa. Telèfon 977 50 26 64. Visita'ns a primitivoconesa.com.
5: L'energia del nou Toyota Yaris Hybrid és silenciosa quan explores els carrers de la teva ciutat en mode elèctric i dinàmica quan et permet assolir una potència de fins a 130 cavalls. Nou Toyota Yaris Hybrid, l'híbrid que t'omple d'energia. Més informació a toyota.es.
6: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
7: Imagina't una llar plena de llum, on el silenci es converteix en pau i cada estança respira confort. Amb IDM Sánchez i les finestres d'alumini Calain, això deixa de ser un somni per ser la teva realitat. Estalvi energètic, disseny elegant i minimalista amb fins a 10 anys de garantia. Troba'ns al carrer Argentina 1 de Tortosa o truca al 671-84-0077. Amb IDM Sánchez, distribuïdor expert Calain, deixa que la llum envaeixi la teva llar.
8: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Obrir l'aixeta és un gest quotidià. És fàcil. Però abans que l'aigua arribi a casa teva, recorre quilòmetres d'enginyeria i 1.000 controls de qualitat. Al Consorci d'Aigües de Tarragona et convidem a conèixer el procés de captació, tractament i distribució. Un viatge fascinant des del riu fins a casa. Vine amb la teva escola o grup. Reserva una visita gratuïta a la nostra web i aprèn com funciona l'enginyeria que mou el nostre territori. Consorci d'Aigües de Tarragona, la xarxa que ens uneix.
2: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
3: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa, un espai renovat i obert a tothom, amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
4: Aquest cap de setmana viu la tradició al 23è Racó dels Artesans, la Fira de les Fibres Vegetals de Mas de Barberans. Tallers gratuïts, paradetes, demostracions en directe, jocs en família, artesans de fibres vegetals, exposicions, excursions guiades al Museu de la Pauma i música en viu. 1 i 2 d'agost, al Mas de Barberans, Racó dels Artesans. Més info a museudelapauma.cat.
5: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel restaurant l'Algadir del Delta tenim tres menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta, una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta, a Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
6: Imagina Ràdio.
0: Imagina Ràdio.

0: Són les 4. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. Les Terres de l'Ebre s'oposen al Pla Ter i reclamen un reequilibri territorial en la implantació de renovables. Representants institucionals, entitats i sectors econòmics es van concentrar ahir dimarts a Miravet, coincidint amb la recta final del termini per presentar al·legacions al Pla Territorial Sectorial per a la implantació de les energies renovables. Durant l'acte, l'alcalde de Miravet, Miquel Morales, va demanar al govern que tingui en compte el territori en el desenvolupament del Pla Ter i va defensar un repartiment més equilibrat dels projectes, recordant que les Terres de l'Ebre ja assumeix una part molt important de la producció energètica del país. La Diputació de Tarragona destina 5 milions d'euros per desplegar la fibra òptica en 4 municipis ebrencs. Les obres s'executaran l'any 2027 amb un total de 37 quilòmetres en carreteres que es dirigeixen a Mas de Barberans, Tivenys, La Fatarella i Vitem. Les obres consisteixen en la construcció d'una microrasa fora de la calçada on s'instal·len 10 conductes per al desplegament de fibra òptica per part d'operadors públics o privats. Els 37 quilòmetres afectats se sumaran als 40 que ja compten amb aquesta infraestructura a les Terres de l'Ebre. Els castellers de Tortosa carreguen el primer 3 de 7. La colla castellera continua avançant en una temporada marcada pel treball, els assajos i per la incorporació de noves estructures al seu repertori. En la diada celebrada a la Pineda, van aconseguir coronar el 3 de 7 després de mesos de preparació. La construcció no es va poder descarregar, ja que va cedir durant el descens després de l'aleta de l'Enxaneta, però va quedar carregada. La jornada també va deixar la primera descarregada del 5 de 6 per part dels Grana. I pel que fa al temps, avui dimecres estem tenint un cel serè que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures són lleugerament més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 18 i 23 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 30 graus a Freginals, 34 a Villalba dels Arcs i 36 graus a Paüls i Camarles. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio. Els números 1 d'ahir i d'avui.
3: La millor música
2: per sentir

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: A Palomo Consultors tenim àrea laboral, fiscal, comptable, jurídica, recursos humans i selecció de personal. Àrea de formació, consultoria estratègica, empresarial i servei integral d'igualtat. A Palomo Consultors t'oferim professionalitat, rigor, ètica, innovació, proximitat i recerca de l'excel·lència. L'únic que et falta és conèixer els professionals que conformem Palomo Consultors. Entra al web palomo.net o truca al 977 44 90 33.
2: Renovar el bany és renovar la manera de viure'l.
3: A Vic Magmajor t'ho posem fàcil.
2: Mobles, lavabos, espills, dutxes, sanitaris, ceràmica, paviments i revestiments.
3: Tot el que imagines al millor preu.
2: Vic Magmajor.
3: Amposta i Tortosa. Inspira't, renova i gaudix.
4: El divendres 31 de juliol t'espera la nit més bèstia de l'estiu. Arriba el 37è Rock de Festa Major de la Fatarella. Viu els directes d'Auxili, Escatarella i la gresca de Cash Leaves fins a les 7 del matí. No hi faltis. Entrades a Ebre, Tiquet i a Guixeta. Amb el suport de l'Ajuntament de la Fatarella, la Diputació de Tarragona i el Departament de Cultura.
5: Horta de Sant Joan s'omple de música amb Crepuscle, cicle de concerts al convent. Dissabte 1 d'agost, al convent de Sant Salvador, a les 9 de la nit, concert a càrrec d'Anna Dovella i Eugeni Muriel. Preu de l'entrada 5 euros, gratuït amb l'abonament de festes 2026. Venda anticipada de dilluns a divendres a les oficines de l'Ajuntament. Caps de setmana al punt d'informació. Crepuscle, cicle de concerts al convent d'Horta de Sant Joan.
6: Ajuda, reflexió, pausa, calma. Perquè hi ha moments en què tot s'atura. Moments en què necessitem sentir-nos escoltats, compresos i acompanyats. Per això, des del projecte social de RIMSA, impulsem grups gratuïts d'acompanyament al dol. Un espai segur on compartir, trobar suport i sentir-te acompanyat. RIMSA, al teu costat quan més ho necessites. Troben més informació a rimsamemorial.com.
7: Gaspatxo de Síndria. Cecina de vaca a guatllo, cimmental, amb oli i parmesà. Ceviche de gamba roja, rap al pebre, sorbet de menta fresca i rabo de bou. Aquest és el menú degustació del Diego de Santa Bàrbara. Tot, amb postres, beguda i cafès per 48 euros. 977 71 90 17 i hotelrestaurantdiego.com.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: La vida son moments y al Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina i, de fons, el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
2: Busques el millor pla d'aquest estiu? Apunta. Del 31 de juliol al 2 d'agost arriba la Nama Experience Market a Rossell. 3 dies de mercat, food trucks, show cooking i activitats. Vine amb família, amics o amb parella i gaudeix d'un entorn únic a plena natura. I a l'escenari, la millor música amb Cat Versiono, Los Chicos, Guillem Mayo, Aurins i el grup revelació del moment, Siderland. A Nama Experience Market. Moments que fan estiu.
3: Vols renovar la teva llar? A Fusteria Rupérez fabriquem a mida cuines, armaris, mobles, tot amb materials de primera qualitat per a particulars i empreses, per a que cada espai sigui còmode, acollidor i funcional. També parquet amb diferents acabats per donar-li a la teva llar un toc únic i diferent. T'ho estàs pensant? Passa per les nostres instal·lacions al polígon de Ferreries, Tortosa. Truca'ns al 977 50 15 20 o visita ruperez.es. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu.
4: L'obesitat és un problema real. Els efectes són devastadors. Càncer, diabetis i malalties cardiovasculars són algunes de les amenaces. La banda gàstrica ajustable pot ser la solució definitiva. Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia de l'obesitat. Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparis.com.
5: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
6: Imagina Ràdio.

0: Són les 5.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bona tarda. Les Terres de l'Ebre s'oposen al Pla Ter i reclamen un reequilibri territorial en la implantació de renovables. Representants institucionals, entitats i sectors econòmics es van concentrar ahir dimarts a Miravet, coincidint amb la recta final del termini per presentar al·legacions al Pla Territorial Sectorial per a la implantació de les energies renovables. Durant l'acte, l'alcalde de Miravet, Miquel Morales, va demanar al govern que tingui en compte el territori en el desenvolupament del Pla Ter i va defensar un repartiment més equilibrat dels projectes, recordant que les Terres de l'Ebre ja assumeix una part molt important de la producció energètica del país. La Diputació de Tarragona destina 5 milions d'euros per desplegar la fibra òptica en 4 municipis ebrencs. Les obres s'executaran l'any 2027 amb un total de 37 quilòmetres en carreteres que es dirigeixen a Mas de Barberans, Tivenys, La Fatarella i Vítem. Les obres consisteixen en la construcció d'una microrasa fora de la calçada on s'instal·len 10 conductes per al desplegament de fibra òptica per part d'operadors públics o privats. Els 37 quilòmetres afectats se sumaran als 40 que ja compten amb aquesta infraestructura a les Terres de l'Ebre. Els Castellers de Tortosa carreguen el primer 3 de 7. La colla castellera continua avançant en una temporada marcada pel treball, els assajos i per la incorporació de noves estructures al seu repertori. En la diada celebrada a la Pineda, van aconseguir coronar el 3 de 7 després de mesos de preparació. La construcció no es va poder descarregar, ja que va cedir durant el descens després de l'aleta de l'Enxaneta, però va quedar carregada. La jornada també va deixar la primera descarregada del 5 de 6 per part dels Grana. I pel que fa al temps, avui dimecres estem tenint un cel serè que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures són lleugerament més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 18 i 23 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 30 graus a Freginals, 34 a Villalba dels Arcs i 36 graus a Pauls i Camarles. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
1: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.
4: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions. La millor música.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Multiòptiques presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara, la teva segona ullera progressiva Mo, gratis. Mo, només a Multiòptiques.
2: A Tortosa, Multiòptiques. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòptiques.com.
3: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa amb posta i vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
4: Rebaixes brutals a Mi Electro Mover Hogar. Smart TV Samsung QLED de 75 polzades, 669 euros. Frigo de dues portes, 209 euros. Rentadora de 10 quilos, 299 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 329 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Mover Hogar, 70 anys servint-te, per alguna cosa serà.
5: Busques el millor pla d'aquest estiu? Apunta! Del 31 de juliol al 2 d'agost arriba la NAM Experience Market a Rossell. 3 dies de mercat, food trucks, show cooking i activitats. Vine amb família, amics o amb parella i gaudeix d'un entorn únic a plena natura. I a l'escenari, la millor música amb Cat Versiono, Los Chicos, Guillem Mayo, Aurins i el grup revelació del moment, Siderland. A NAM Experience Market, moments que fan estiu.
6: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom. Amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
7: Imagina Ràdio. Els números 1 d'avui i d'ahir. S'escapó de una cara. Imagina Ràdio.
0: La millor música
7: per sentir.

0: Són les 6.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bona tarda. El govern aportarà 3 milions d'euros al projecte Som Ruralitat de les cooperatives Fites i Sant Isidre de la Fatarella. El finançament de la subvenció va a càrrec del Fons de Transició Nuclear i s'ha aprovat en el Consell Executiu d'ahir dimarts a proposta d'Empresa i Treball. El projecte promou un model integral de revitalització dels municipis rurals i es proposa crear un mínim de 14 nous llocs de treball vinculats a l'agricultura, 14 en l'àmbit de les cures i també la recuperació d'activitats comercials. També es vol inserir un mínim de 6 pastors i pastores i recuperar més de 50 hectàrees de cultius abandonats. Sol d'Ebre reobre una agrobotiga renovada que reivindica el cooperativisme i el producte del territori. La nova agrobotiga, ubicada a Tortosa, vol ser un punt de trobada entre productors i consumidors amb una aposta per donar visibilitat als aliments de proximitat i als petits elaboradors de les Terres de l'Ebre. El nou espai incorpora una imatge més moderna però manté l'essència d'una cooperativa amb dècades d'història vinculada al món agrari i als principals cultius del territori com l'olivera, els cítrics, les garrofes i les ametlles. Móra d'Ebre transforma una icònica fotografia de la Batalla de l'Ebre en un nou espai de memòria. La commemoració del 90è aniversari de l'inici de la Guerra Civil va servir el passat dissabte per inaugurar una nova escultura dedicada al conegut com a Soldat del Riu, inspirada en la fotografia que el fotoperiodista Hans Gutmann va captar durant la Batalla de l'Ebre. La peça, fruit d'un acurat treball de documentació històrica, vol recuperar la memòria dels combatents i reivindicar també la tasca dels fotoperiodistes que van documentar el conflicte. L'acte va incloure també el descobriment d'una placa en homenatge a la memòria, la llibertat, la pau i la convivència. I pel que fa al temps, avui dimecres estem tenint un cel serè que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures són lleugerament més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 18 i 23 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 30 graus a Freginals, 34 a Villalba dels Arcs i 36 graus a Pauls i Camarles. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
1: Imagina Radio.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Mama, papa, ja han vist el forn. El pastís ja està.
2: Que bé, quina olor més bona.
3: Així dona gust estar a casa, tots junts.
4: Hi ha cases que simplement s'habiten i d'altres que et fan sentir part d'alguna cosa més. A Més que Arquitectura, creem espais pensats per compartir. Oberts, lluminosos i plens de vida. Perquè una llar no és només on vius, és on t'hi sents bé. En família. Més que Arquitectura, Avinguda Cristòfol Colom 10, Tortosa, o a mésquearquitectura.com.
5: Si el teu negoci no s'atura, la teva furgoneta tampoc pot fer-ho. A Volkswagen Mercamotor Tortosa tenim la Volkswagen Crafter, la furgoneta pensada per als professionals que necessiten màxima capacitat, fiabilitat i rendiment en el seu dia a dia. I ara, atenció, disposem d'unitats limitades en estoc amb entrega immediata i condicions irrepetibles. No esperis mesos. Puja avui mateix a la teva nova Volkswagen Crafter. T'esperem a Volkswagen Mercamotor Tortosa.
6: La vida son moments y al Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina i, de fons, el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
7: Aquest cap de setmana viu la tradició al 23è Racó dels Artesans. La Fira de les Fibres Vegetals de Mas de Barberans. Tallers gratuïts, paradetes, demostracions en directe, jocs en família, artesans de fibres vegetals, exposicions, excursions guiades al Museu de la Pauma i música en viu. 1 i 2 d'agost, al Mas de Barberans, Racó dels Artesans. Més info a museudelapauma.cat.
8: Horta de Sant Joan s'omple de música amb Crepuscle, cicle de concerts al convent. Dissabte 1 d'agost, al convent de Sant Salvador, a les 9 de la nit, concert a càrrec d'Anna Tovella i Eugeni Muriel. Preu de l'entrada 5 euros, gratuït amb l'abonament de festes 2026. Venda anticipada de dilluns a divendres a les oficines de l'Ajuntament. Caps de setmana al punt d'informació. Crepuscle, cicle de concerts al convent d'Horta de Sant Joan.
9: Imagina Ràdio.

0: Radio.
1: You're way too beautiful, girl.
0: Els números 1 d'ahir i d'avui.
2: La millor música
0: per sentir.

0: Són les 7. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. El govern aportarà 3 milions d'euros al projecte Somruralitat de les cooperatives Fites i Sant Isidre de la Fatarella. El finançament de la subvenció va a càrrec del Fons de Transició Nuclear i s'ha aprovat en el Consell Executiu d'ahir dimarts a proposta d'Empresa i Treball. El projecte promou un model integral de revitalització dels municipis rurals i es proposa crear un mínim de 14 nous llocs de treball vinculats a l'agricultura, 14 en l'àmbit de les cures i també la recuperació d'activitats comercials. També es vol inserir un mínim de 6 pastors i pastores i recuperar més de 50 hectàrees de cultius abandonats. Sol d'Ebre reobre una agrobotiga renovada que reivindica el cooperativisme i el producte del territori. La nova agrobotiga, ubicada a Tortosa, vol ser un punt de trobada entre productors i consumidors amb una aposta per donar visibilitat als aliments de proximitat i als petits elaboradors de les Terres de l'Ebre. El nou espai incorpora una imatge més moderna, però manté l'essència d'una cooperativa amb dècades d'història vinculada al món agrari i als principals cultius del territori, com l'olivera, els cítrics, les garrofes i les ametlles. Móra d'Ebre transforma una icònica fotografia de la Batalla de l'Ebre en un nou espai de memòria. La commemoració del 90è aniversari de l'inici de la Guerra Civil va servir el passat dissabte per inaugurar una nova escultura dedicada al conegut com a soldat del riu, inspirada en la fotografia que el fotoperiodista Hans Gutmann va captar durant la Batalla de l'Ebre. La peça, fruit d'un acurat treball de documentació històrica, vol recuperar la memòria dels combatents i reivindicar també la tasca dels fotoperiodistes que van documentar el conflicte. L'acte va incloure també el descobriment d'una placa en homenatge a la memòria, la llibertat, la pau i la convivència. I pel que fa al temps, avui dimecres hem tingut un cel serè durant tota la jornada i les temperatures han estat lleugerament més altes. De cara a demà, tindrem un cel serè en general arreu de les Terres de l'Ebre. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran semblants a les d'avui. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
0: Imagina Radio.
2: Imagina Radio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Multiòptiques presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara, la teva segona ullera progressiva Mo, gratis. Mo, només a Multiòptiques.
2: A Tortosa, Multiòptiques. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòptiques.com.
3: L'amor per la natura es demostra cuidant, regant i també reciclant. Ara, Estil, t'ho posem molt fàcil. Vine amb les teves piles o bateries usades a la teva botiga especialista Estil i les reciclem amb Ecopiles. I a més, t'emportes un regal segur. Recicla amb Estil i dona vida a la natura. T'esperem a
4: Primitivo Conesa, carretera antiga de Xerta sense número, Jesús, Tortosa. Telèfon 977 50 26 64. Visita'ns a primitivoconesa.com.
5: Ajuda, reflexió, pausa, calma. Perquè hi ha moments en què tot s'atura. Moments en què necessitem sentir-nos escoltats, compresos i acompanyats. Per això, des del projecte social de RIMSA, impulsem grups gratuïts d'acompanyament al dol. Un espai segur on compartir, trobar suport i sentir-te acompanyat. RIMSA, al teu costat quan més ho necessites. Troba'n més informació a rimsamemorial.com.
6: A Materials Gisbert som el teu showroom d'interiorisme. Descobreix més de 1.000 metres quadrats d'exposició amb les últimes tendències en ceràmiques, parquets, cuines i banys, ja siguin elements decoratius, accessoris, aixetes o mobles de bany i cuina. T'oferim assessorament expert del nostre personal amb l'experiència de més de 60 anys i les marques més innovadores del sector. Visita'ns a materialsgisbert.com. Estem a Tortosa i Vilaseca. Materials Gisbert, la qualitat i el disseny amb les millors condicions.
7: Imagina Ràdio.
0: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Busques el millor pla d'aquest estiu? Apunta. Del 31 de juliol al 2 d'agost arriba la NAM Experience Market a Rossell. 3 dies de mercat, food trucks, show cooking i activitats. Vine amb família, amics o amb parella i gaudeix d'un entorn únic a plena natura. I a l'escenari, la millor música amb Cat Versiono, Los Chicos, Guillem Mayo, Aurins i el grup revelació del moment, Siderland. A NAM Experience Market. Moments que fan estiu.
2: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom. Amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
3: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
1: El divendres 31 de juliol t'espera la nit més bèstia de l'estiu. Arriba el 37è Rock de Festa Major de la Fatarella. Viu els directes d'Auxili, Escatarella i la Gresca de Cash Leaves fins a les 7 del matí. No hi faltis. Entrades a Ebre Ticket i a Guixeta. Amb el suport de l'Ajuntament de la Fatarella, la Diputació de Tarragona i el Departament de Cultura.
4: La vida són moments i a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina i, de fons, el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
0: Imagina Radio.

0: Són les 8. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. El govern destina 2 milions d'euros per adquirir i enderrocar les cases del barranc del Llop d'Alcanar. Els habitatges, construïts en sòl urbà, es troben en zona d'alt risc d'inundació i afectació per riuades. De fet, les inundacions del 2021 i 2023, així com les pluges torrencials del passat mes d'octubre, van evidenciar este risc. Amb esta subvenció, s'avançarà en la transformació urbanística i ambiental de l'entorn del barranc del Llop, on també es recuperaran espais naturals i es millorarà la seguretat de la població que viu a la zona. Les Terres de l'Ebre s'oposen al Plater i reclamen un reequilibri territorial en la implantació de renovables. Representants institucionals, entitats i sectors econòmics es van concentrar ahir dimarts a Miravet, coincidint amb la recta final del termini per presentar al·legacions al Pla Territorial Sectorial per a la implantació de les energies renovables. Durant l'acte, l'alcalde de Miravet, Miquel Morales, va demanar al govern que tingui en compte el territori en el desenvolupament del Plater i va defensar un repartiment més equilibrat dels projectes, recordant que les Terres de l'Ebre ja assumeix una part molt important de la producció energètica del país. Móra d'Ebre transforma una icònica fotografia de la Batalla de l'Ebre en un nou espai de memòria. La commemoració del 90è aniversari de l'inici de la Guerra Civil va servir el passat dissabte per inaugurar una nova escultura dedicada al conegut com a Soldat del Riu, inspirada en la fotografia que el fotoperiodista Hans Gutmann va captar durant la Batalla de l'Ebre. La peça, fruit d'un acurat treball de documentació històrica, vol recuperar la memòria dels combatents i reivindicar també la tasca dels fotoperiodistes que van documentar el conflicte. L'acte va incloure també el descobriment d'una placa en homenatge a la memòria, la llibertat, la pau i la convivència. I pel que fa al temps, avui dimecres hem tingut un cel serè durant tota la jornada i les temperatures han estat lleugerament més altes. De cara a demà, tindrem un cel serè en general arreu de les Terres de l'Ebre. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran semblants a les d'avui. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació.
2: Ulleres normals? No, això és prehistòria.
3: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo. Les Ray-Ban, Zadig & Voltaire, Furla, Yalea, Tous, Silhouette i Evil Eyes.
2: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crush canvia de ril.
3: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69, Tortosa.
2: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
0: Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio. D'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
5: La millor música
4: per sentir.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta. A Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
2: Fatzini esdeveniments i carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
3: A l'estiu és moment d'aprofitar el temps. Capbussar-se a la piscina, xalar a les festes majors i anar a autoescoles Montessó, inscriure't, estudiar online i aprofitar l'estiu per a presentar-te a l'examen teòric a finals d'agost. Informa't a autoescoles Montessó a Amposta o a Tortosa, a Remolins o Ferreries. També al lloc web autoescolesmontessó.com. Autoescoles Montessó. La teva seguretat és la nostra prioritat.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Si quan penses en reformes et sona així...
2: Obres, obres, obres!
1: És perquè encara no coneixes We Obres. A We Obres ens encarreguem de tot. Des de feines de paleta fins a instal·lacions d'electricitat, fontaneria i climatització. Tant per la teva llar com per al teu negoci, gestionem cada detall amb una excel·lent relació qualitat-preu. I tant les obres com el manteniment el realitzem amb el nostre propi equip. WeObres.com. We Obres. Construïm els teus somnis.
3: Horta de Sant Joan s'omple de música amb Crepuscle, cicle de concerts al convent. Dissabte 1 d'agost, al convent de Sant Salvador, a les 9 de la nit, concert a càrrec d'Anna Dovella i Eugeni Muriel. Preu de l'entrada 5 euros, gratuït amb l'abonament de festes 2026. Venda anticipada de dilluns a divendres a les oficines de l'Ajuntament. Caps de setmana al punt d'informació. Crepuscle, cicle de concerts al convent d'Horta de Sant Joan.
4: Rebaixes brutals a Mi Electro Mover Hogar. Smart TV Samsung QLED de 75 polzades, 669 euros. Frigo de dues portes, 209 euros. Rentadora de 10 quilos, 299 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 329 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Mover Hogar, 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
5: Un antioxidant que rebaixa el colesterol té efectes positius a la pell, els ossos i la digestió. I, a més, és la base de la dieta mediterrània. És l'oli d'oliva verge de la cooperativa Montebre. Millora el sabor de qualsevol plat. És un oli d'oliva equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolei i Freginals. El sabor de la nostra terra.

0: Són les 9.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bona nit. El govern destina 2 milions d'euros per adquirir i enderrocar les cases del barranc del Llop d'Alcanar. Els habitatges, construïts en sòl urbà, es troben en zona d'alt risc d'inundació i afectació per riuades. De fet, les inundacions del 2021 i 2023, així com les pluges torrencials del passat mes d'octubre, van evidenciar este risc. Amb esta subvenció, s'avançarà en la transformació urbanística i ambiental de l'entorn del barranc del Llop, on també es recuperaran espais naturals i es millorarà la seguretat de la població que viu a la zona. Les Terres de l'Ebre s'oposen al Plater i reclamen un reequilibri territorial en la implantació de renovables. Representants institucionals, entitats i sectors econòmics es van concentrar ahir dimarts a Miravet, coincidint amb la recta final del termini per presentar al·legacions al Pla Territorial Sectorial per a la implantació de les energies renovables. Durant l'acte, l'alcalde de Miravet, Miquel Morales, va demanar al govern que tingui en compte el territori en el desenvolupament del Plater i va defensar un repartiment més equilibrat dels projectes, recordant que les Terres de l'Ebre ja assumeix una part molt important de la producció energètica del país. Móra d'Ebre transforma una icònica fotografia de la Batalla de l'Ebre en un nou espai de memòria. La commemoració del 90è aniversari de l'inici de la Guerra Civil va servir el passat dissabte per inaugurar una nova escultura dedicada al conegut com a soldat del riu, inspirada en la fotografia que el fotoperiodista Hans Gutmann va captar durant la Batalla de l'Ebre. La peça, fruit d'un acurat treball de documentació històrica, vol recuperar la memòria dels combatents i reivindicar també la tasca dels fotoperiodistes que van documentar el conflicte. L'acte va incloure també el descobriment d'una placa en homenatge a la memòria, la llibertat, la pau i la convivència. I pel que fa al temps, avui dimecres hem tingut un cel serè durant tota la jornada i les temperatures han estat lleugerament més altes. De cara a demà, tindrem un cel serè en general arreu de les Terres de l'Ebre. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran semblants a les d'avui. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació.
1: Imagina Radio.

0: Radio. Els números 1 d'avui i d'ahir. Imagina Radio.
1: La millor música
0: per sentir-se

I and I to everyone.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: L'obesitat és molt més que un problema estètic. És responsable del 62% de les morts que provoca el càncer en les dones. Amb la banda gàstrica ajustable, amb microcirurgia, pots perdre fins a 1,5 quilos a la setmana.
2: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
1: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparís.com.
0: Imagina Ràdio.

0: Són les 10. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona nit. El govern destina 2 milions d'euros per adquirir i enderrocar les cases del barranc del Llop d'Alcanar. Els habitatges, construïts en sòl urbà, es troben en zona d'alt risc d'inundació i afectació per riuades. De fet, les inundacions del 2021 i 2023, així com les pluges torrencials del passat mes d'octubre, van evidenciar este risc. Amb esta subvenció, s'avançarà en la transformació urbanística i ambiental de l'entorn del barranc del Llop, on també es recuperaran espais naturals i es millorarà la seguretat de la població que viu a la zona. Les Terres de l'Ebre s'oposen al Pla Ter i reclamen un reequilibri territorial en la implantació de renovables. Representants institucionals, entitats i sectors econòmics es van concentrar ahir dimarts a Miravet, coincidint amb la recta final del termini per presentar al·legacions al Pla Territorial Sectorial per a la implantació de les energies renovables. Durant l'acte, l'alcalde de Miravet, Miquel Morales, va demanar al govern que tingui en compte el territori en el desenvolupament del Pla Ter i va defensar un repartiment més equilibrat dels projectes, recordant que les Terres de l'Ebre ja assumeix una part molt important de la producció energètica del país. Móra d'Ebre transforma una icònica fotografia de la Batalla de l'Ebre en un nou espai de memòria. La commemoració del 90è aniversari de l'inici de la Guerra Civil va servir el passat dissabte per inaugurar una nova escultura dedicada al conegut com a Soldat del Riu, inspirada en la fotografia que el fotoperiodista Hans Gutmann va captar durant la Batalla de l'Ebre. La peça, fruit d'un acurat treball de documentació històrica, vol recuperar la memòria dels combatents i reivindicar també la tasca dels fotoperiodistes que van documentar el conflicte. L'acte va incloure també el descobriment d'una placa en homenatge a la memòria, la llibertat, la pau i la convivència. I pel que fa al temps, avui dimecres hem tingut un cel serè durant tota la jornada i les temperatures han estat lleugerament més altes. De cara a demà, tindrem un cel serè en general arreu de les Terres de l'Ebre. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran semblants a les d'avui. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem demà amb més informació. Bona nit.
0: Imagina Radio.
2: Imagina Radio.

0: Rosu, d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música.
0: Per sentir.

0: σου, Νταβούι ή Δαΐ. Imagina Radio.
1: La millor música.
0: Per sentir.